0: Odontología Slow en la avenida Dr. Fleming 24, esquina avenida de Ronda, en Elda.
1: El Ayuntamiento de Monóver presenta primer festival Arrels Sonores. El 4 de septiembre, a Tarín Marín, Recinte Festerles Moreres, celebremos nuestras festes amb el directe de Diagnóstico Binario. Cycle. I Dorian. A més, amb una sessió exclusiva de DJ Amable. Primer festival Arrels Sonores. Aconseguís la teva entrada a intromusica.com.